Biografia de Tresa Rüther Seeli. Las iuas pendan a una dina memia d'ault. Il ruoc es in vieter la fonteuna. Eu ai urlau culs lufs. De guat e de guat an fac puots. Mo il crap a teniu la dira.

0: La Gheorghe Bonura o ses las 9 mets, l'Argentina es el segon finalista al campionat di mundial de balapé. Els argentins en batia ir als inglais con 2-1 e pel balapé va cu es l'ora giusta a tenus. In un per minuts joens al gio de balapé in oce que va per 100 francs in oce spo injuvenir ce campionat di mundial respectiv ce gio ce cercens respectiv ce giuveder ce cercens a mem de situacions legendarias ce que ado il istorge de balapé spre Ci resta a Sandervi, mio nome è Tobia Faler, già vi in una sportiva e divertai la Gheorghe.
1: Con buona musica, tras la start.

0: las novități ter RTR.
1: De mai pa notaziuns per campadis a Jugis, la parahotelleria Svizra registrescha in toc de main giasts l'an prim quartal. Ad autos ibrids dovren savens de pli electricitat a carburant ca indicia ufficial main. De pli de quals temas ad a Laura dati os en las novitats de las dies, al microfon pro vos e Corinna Schmidt. Bien di. La parahotelleria Svizra apodi per avantar marcante main de main giasts l'an prim quartal de quest'on. Cumpreglia con il madem tem de l'on avant e il dumbach de las prenotaziuns sin campadis, abilaziuns e vacanzas, jugis e cemonas del CAS se reducides per 6% sin 4,3 milions, como sen las novas cifras de l'Uffici Federal de Statistica. Prest 3/4 de las prenotaziuns van latirs sin il conto de giasts svizzers. Der la sort dels allogis se decide la grande part dels giasts per abitaziuns de vacanzas. Cun 2,7 milions prenotaziuns an quelles fac ora bun 60% de tot las prenotaziuns. Autos ibrids dovren savens de pli electricitat a carburant ca indicia ufficial main. Comusen recerches de l'EMPA ca envenides publiciades oz. Surtut el cergiar regular main, il comportament de cerrar a las caracteristicas del vehicle sco il pais, giogien latirs in rola decisiva. Scienze ci possede in auto ibrid, una charge bec regular main quel, cereste questa persona de facto in auto da carburant pli gref, uscia als autors del studi, che veni fac per incumbenza del Uffici Federal per l'Ambient. Entras al pais supplementar de batterie a motor elettric, posse il consum schizun esser pli out ca quel de din auto convenzional, ca va cun benzin. Ils Stadis Uniz an annuncia novs dazis sin rauba de la Brasilia. A partir de mesemna valien novs dazis de 25%, adic l'incumenza per il commerci american. Certs produkts ne seien bec pertuciats, per exempel tals, che seien schiars en il Stadis Uniz sco ieli a gas uer produkts cun ina cedaina de forniziun ortwart delicata. La ragion per ils novs dazis enten noch als Stadis Uniz praktikas de commerci bec feras. Se la Brasilia abolesce quest disavantaggi, vingen als Stadis Uniz busper prender en avos als dazis. Avant la costa del Myanmar han duas barches de fugitivs fac naufragi. A bord de quelles erien radunt 530 persones, comunicessen l'overdegit de las Nazions Unides ad organizaziuns internacionales per la migraziun. La disgrazia ne saia anc bec confirmada. In saia però preocupa chi aia da blers morts. Las barches duen esser partides de la fin de cercladur del vest del Myanmar. A bord eren surtout Rohingya, la minoritat fugge da violenza en il paiais. Ils commembers de la minoritat muslima rischen de pi onsluch vita sin barches bec navigables.
2: La meteo.
1: Oz dominesce sevens al Sulei, al centro mes di esortot versaira, esi però puspede quintar con Urizis, localmen intensivs. I resta ciao dic, en la radion de cuira dati os fin 30 grads, en sur selva 30-25-29, den l'engedina 30-24-28.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch.
3: La Giorgia Bonura, was ist ja passiert, die ist, forse weiss just die Vacanze, sie ist ein Spezifik, forse ist du weiss lavorier, sprechst ein Level der Stress, es lura supportabel. Rekreation trennt alles Uralias, klappt eis der Nuss in quista Mesura, der Nuss, wo que erotzie, weil es die ist, per Tösch, predilets, de Lied, orde la Szene der Musiker Schweizer, sprechst du rest eis an der Wie, mein Name Tobias Faller, welche weiss mis en quista Frequenza.

0: al Kaiserwalzer, Komponie de Johann Strauss Junior, sunodels Philharmonists de Vienna, già visò per Letizia e Modest Berter de Rabius, ci pem festegir oz lur nozes de Diamants, lur se sentevel di de nozes, adels gratulation lur fans cun partinaris. E der Ort survei natürlich quel tschün üna Tazza de der TR, rivo 3:07 is Beat Gabriel de Vrin. El regala la Tazza a Simon Arquish de Lombrain.
1: Ota Simon Arquish de Lombrain is on, el festivesse se u tschun conto si alta avas na anniversari. El es gratuladel, divisato qui, ampi veni, tozzen in bici de fiasta.
0: Nus divisions un bel anniversari a Simon Arquish de Lombrain, ci ozia 57 l'anniversari. Ger plagiar vid la tazza de RTR. E plagiar e mosses durer